Bones tardes, mallorquinistes. Què pot dur l'alegria a la casa d'un mallorquinista patidor? En 8 dies han passat d'estar hiperemocionados a la lliga hypermotion, estar hipertensionados a la lliga hypertension. Un toc d'atenció, un aviso a navegantes. No, no, no som equip, no som un equip de primera que jugui a segona. Qui diu això no en té ni idea. O sap més de tenis que de futbol, que tot pot ser. Som un equip

Busta i Alberto Moreno. Tots se lletrà menys en Josep Cerdà. Tots en va. A de A primera. Fins i tot jo he arribat a pensar que han fet un bon marcat. Me siento sucio. Molt brut. Però el problema també és que aquests jugadors, que molts pareixen bons, són ara mateix un desconegut per nosaltres. Sabeu unes tones, bones maneres, bon futbol, però també moltes lagunes i un equip poc estructurat encara. El que més enyor de tots que s'han anat és el Nomar Mascarell, ja vos ho dic. Hi ha molta feina a fer, perquè entre altres coses hi ha 11 cares noves. Fa falta temps, fa falta paciència. Varen començar el partit, això sí, en pla dominador. De fet, en els dos minuts, en Fuentes se va presentar tot sol davant el porter. Però de moment aquest davanter està demostrant molta potència, però té un petit problema. Té el peu esquerre barallat amb el peu dret. Que s'embuia, vamos. El Granada pareixia inferior, a pesar de jugar en jugadors d'il·lustre llinatge. El fill de Manolo Lama, un tal Dembélé, com a pilota d'or, un Alcaraz, gran tenista, i per colmo me'l va fer gol un tal Alemany, com en Mateu, que condena. Un gol, per cert, on el nostre porter estimat hi has pogut fer un poc més. De moment dona més bon rotllo que seguretat, ho hem de dir. Podríem dir que per ara Arnau Tenas és un porter simpàtic, simpàtic, esperant que vagi millorant. A partir d'aquí, el partit va ser un descontrol embatat del Mallorca, que sempre acabaven en res per una mala decisió, imprecisions i pèrdues incomprensibles de pilot. Va debutar amb Butsa, intentant-se una Butsa dins un ull a la defensa rival. Va tenir els papers en regla just a darrera hora, abans de començar el partit. Va debutar també en Cerdà, va sortir el Liso, en Puigmal, que curiosament és el primer nou fitxatge que fa un gol. Això sí, la putada és que va a la pròpia porta. Arnau, muy mal, cago en dena. En una jugada surrealista que mos va deixar liquidats quan faltaven més de 10 minuts per acabar. Una vergonyosa decisió de l'impresentable soplapitos xufletero Ice Rage, un àrbit molt dolent, que mos fa recordar que de fet està en segona. I aquesta mona va pitar quan la pilota estava en joc, cosa que invalida la jugada. Ai, rei, que malo eres. En fi, mallorquinistes, passar pàgina. Ara diumenge molt vista el seu, de Ceuta, escolista. Hem de millorar. I ho farem perquè, si no, serà impossible farmear aura, ara que està de moda. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorquet de sempre.